0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color. No.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio
1: Pineda. A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a

0: Ràdio Pineda.
1: 94.6
2: 94.6
1: FM. Energia positiva. Són les 7. Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
3: Ràdio Pineda.
4: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio.

0: 104.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color. No.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Són les 8. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

1.982, el nou èxit de Funambulista, per donar-te el bon dia des de Ràdio Pineda. Avui és dimecres 26 d'agost, a 24 hores, una miqueta més perquè comenci la Festa Major de Pineda. Avui també ho anirem explicant, com anem fent aquests dies els butlletins informatius, i recordar-te, ho farem també tot el matí, que avui dimecres és la promoció 2x1 a les atraccions de la fira. Per tant, famílies, val la pena aprofitar-ho, aquesta promoció 2x1 a les atraccions avui dimecres a la fira, que trobareu al Passeig Marítim. Bé, estic amb tu fins a la una del migdia. Anirem explicant tot això i molt més aquest matí a través dels butlletins informatius i també de seguida la punt del dia i, com sempre, fem a 8:45 del matí la previsió del temps amb Jordi Pérez. Salutacions, el meu nom és...

recuperàvem també aquest èxit de Miley Cyrus, End of the World. Bon moment a aquesta hora per recordar-te diverses propostes a la punt del dia. Bé, demà comença la Festa Major de Pineda. Recordar-te que encara hi ets a temps per comprar la samarreta solidària de la Festa Major. Si encara no la tens, vés a Can Comas. Bé, i pregunta, el preu de la samarreta és de 8 euros que es destinen íntegrament a l'Institut Goodman. Bé, també durant aquests dies podeu visitar l'exposició dels 40 anys de la Tribala a l'Espai Aparador de Can Comas, on podreu descobrir i també recórrer aquests 40 anys d'història amb tot aquest material que exposen a l'Aparador de Can Comas. Important per les famílies, avui dimecres es fa la promoció 2x1 a les atraccions de la fira. Per tant, val la pena també aprofitar-ho. I a més, també us recordem que a partir de demà, dia 27 i fins diumenge, podreu participar en el Rally Fotogràfic de Festa Major que organitzen els fotògrafs de Pineda. Trobareu tota la informació al web de l'entitat, www.fotografsdepineda.com, i també a les seves xarxes socials. Per tant, prepareu les vostres càmeres, telèfons mòbils, consulteu les bases i a partir de demà ja podreu fer fotografies dels tres temes proposats per l'entitat. Informació que, juntament amb d'altra, també t'ampliem al portal de Notícies de Pineda. Bé, abans escoltàvem a Miley Cyrus, que, per cert, haurà sentit moltíssim, igual que la resta, que ens hem assabentat malauradament de la mort de Dolly Parton, una llegenda de la música country. Ens ha deixat a l'edat de 80 anys, ho hem sabut bé aquestes últimes hores, i també des de Ràdio Pineda el nostre petit, sincer i humil homenatge a una dona que ha omplert escenaris i també doncs ha omplert el cor de molta gent que se l'estima i que ens agrada també la seva música. A la història queden cançons com, per exemple, perquè ho reconeguis així molt ràpid i fàcilment, el tema que va popularitzar Whitney Houston, I Will Always Love You, el va compondre ella mateixa. El que ho va convertir en èxit mundial, evidentment, com sabeu, la versió de Whitney Houston, però també hi ha altres èxits que han marcat la trajectòria de Dolly Parton, com és el Jolene, un himne pop country amb més de 200 versions oficials gravades per altres artistes com Beyoncé, la mateixa Miley Cyrus o Olivia Newton-John. Avui la recordem, aquesta gran llegenda del country, amb un altre dels artistes que va col·laborar amb ella, va ser Kenny Rogers, cançons com el Island in the Stream o aquesta, perquè allà on siguis, encara t'estimem. Tell me that you love me. Recuperant aquests minuts a Dolly Parton amb Kenny Rogers.

pel·lícules i fins i tot va crear un parc temàtic d'Hollywood al seu estat natal de Tennessee. Com dèiem, padrina honorífica de Miley Cyrus i un poder, una presència i una manera de ser que ens ha captivat a tots, des del públic més tradicional fins als més joves i fins i tot amb el col·lectiu LGTBIQ+. Doncs sí, t'estimem i així ho direm sempre. Dolly Parton.

0: Romàntica i història d'amor de Joshua Caddison, un ex dels 90, això que es diu Jessica, ara em feia pensar en finals d'agost, finals d'estiu, moltes històries d'amor que probablement hagin nascut també aquest estiu i que s'han de dir adéu. Bé, aquí saludem a aquesta hora, quan són 8:45 del matí, és el nostre company Jordi Pérez, el nostre home del temps. Bon dia, Jordi.
1: Molt bon dia.
0: Anem a pujar una mica més el ritme, que si no ens dormirem a aquesta hora. Escolta, demà és festa major, demà comença, tenim molts dies de festa major. Quin temps tindrem?
1: Doncs demà tindrem, mirin, a la primera part de la jornada força núvols baixos, també núvols alts mitjos, però a partir del migdia s'anirà aclarint i lluirà un bon sol. A cara la tarda vespre, amb vents de garbí, vents del sud, una mica reforçats, sobretot a la façana marítima, i calor, i xafugó, per no perdre el costum. O sigui que cap problema pel pregó i per donar el tret de sortida a la Festa Major 2026 a Pineda. I bé, si et sembla bé, Olga, anem en matèria, doncs repassar la jornada d'ahir, però és que ahir va ser terrible. Aquest sol semblava més sol de juny, amb aquesta lluernor, aquesta claror, aquest sol viu, que déu-n'hi-do com cremava, i a més accentuat pel que els hi van comentar. Aquests vents terrals, eixuts, humitats pel terra, i de nou màximes d'escàndol a Pineda, 33 graus a marcar el termòmetre de màxima cap a 1:45 del migdia. O sigui, déu-n'hi-do, i tot això, doncs, a totes les zones del litoral central i prelitoral, és on es van disparar més, puntualment per sobre els 35. O sigui que el forn ahir es va tornar a engegar, malauradament, de nou en aquestes zones, i amb aquest ensurt, aquest incendi Collserola, a la tarda, per sort, doncs es va poder controlar, però ja veuen quines condicions hi havia. Una brisa reforçada, humitats baixes, el terreny eixut més no poguer, perquè Collserola també els ha fet el salt aquests dies les pluges, i mirin, doncs un ensurt gros, perquè podia haver acabat pitjor, però per sort es va poder controlar. La mar, ahir els hi dèiem, ressaca, mar de fons, però al saltar aquesta brisa, una mica reforçada, us va accentuar l'onatge. Ahir ens va sorprendre, potser, les onades, eh? Més mala mar del que ens pensàvem, si és veritat que esperàvem ressaca i mar de fons, el bot de l'aigua. Però aquesta brisa, que va reforçar-se de sud, doncs va fer que l'onatge agafés més alçada i, doncs, onatge potent, eh? Ahir banderes grogues i alguns banyistes, mentre que uns banyistes gaudeixen a tope, a màxim, altres doncs s'ho pensen dues vegades, fins i tot doncs algú doncs li costa sortir. Ens ho deien els socorristes, que sembla mentida que hi ha fins i tot gent gran que s'atreveix amb aquest onatge, no es donen compte que el perill que té, perquè ahir la mar de fons era traicionera, arrossegava dintre, corrent molt marcada, l'onatge molt volum d'aigua, per tant les onades tenen molta potència i no ho aparenten, perquè a vegades eren metre una mica per sobre, però tenia molt de rastre i s'ha d'anar molt al tanto. I bé, aquest és el panorama. Per tant, ahir un dia per oblidar, sincerament, perquè la calor va ser terrible. Així, la xafogó ens va donar un respir, perquè les humitats eren baixes i va ser de calor seca de més fàcil portar, podríem dir-ho. Però al final de la jornada sí que va començar una mica a augmentar la humitat ambiental. Bé, avui mínima de cap voltat dels 23 graus, molt alta, molt alta, altíssima, per ja ser finals d'agost, però bé, no té cap més conseqüència, que és les aigües del mar tan càlides que mantenen que les mínimes siguin molt altes. I bé, ja tenim aquí els vents i els núvols a tipus alt i mitjà, que han avançat aquesta passada matinada, ja doncs afectant tota la península ibèrica, arrenquen des del nord d'Àfrica, hi ha un flux de sud molt marcat a tots els nivells, però és un vent en conjunt força estable, no és inestable com els dies enrere, i, però aporta o genera tota aquesta nuvolositat de núvols inofensius. Per tant, avui el dia estarà enterbolit, sí, és veritat que pot haver algunes clarianes de sol, però sempre amb núvols actius a la mitjà que ens aniran acompanyant pràcticament tota la jornada. Si de cas, de cara avançada a la tarda, les 6, 7, 8, tarda, vespre, es podrien aclarir més i quedar-se el cel més serenat, podríem dir-ho. Però bé, gran part de la jornada amb aquests núvols, temperatures molt suaus, malgrat els núvols, de nou avui màxims, doncs mirin, si hi ha núvols podem voltar els 27-28 graus, si apareix el sol a hores del migdia tarda, doncs la temperatura es pot enfilar fàcilment cap als 29-30, però avui, com que veiem més núvols, la temperatura, evidentment, no s'enfilarà tant com ahir, a més, queda tallat els vents terrals i els que s'imposen seran els vents marítims, vents de mar a terra, humitats seran més altes, I això ens fa pensar que avui la temperatura ni de bon tros es dispararà com ahir. I aquest és el panorama. No és impossible que en algun indret de Catalunya els núvols puguin deixar quatre gotes pixaneres que vindrien acompanyades de fang. O sigui, allà on descarreguin aquestes quatre gotes per embrutir-ho tot. Per tant, si ha de fer això, millor que no faci res. La mar, hi haurà lleugereta mar de fons, una mica ressaca d'ahir, però res a veure amb l'onatge d'ahir. Però sí que encara l'onatge al bot de l'aigua pot les onades doncs, inferior al metre d'alçada. Res a veure, insistim, amb la mala mar que hi havia ahir. Bé, demà som dijous. Demà dijous, inici de la festa major, doncs hem d'esperar el que els hem dit al principi. Doncs tindrem núvols de tipus alt i mitjà, fins i tot núvols baixos, matí, mig matí, migdia, i amb tendència que es vagi aclarint. I a partir doncs, de migdia tarda, en principi el sol és el que s'imposarà, vents del sud a Garbí, reforçats a tot el litoral català, notaran més a tall de mar, al front marítim, la mar, de nou, demà es pot tornar a agitar més, potser l'onatge puja per sobre del metre d'alçada, s'hi barrejarà una mica de mar de vent i mar de fons, per tant, demà temps al bany, i amb temperatures, doncs, sense gaires canvis, entre 28 i 30 graus, aquest és el panorama, o sigui, calor intensa i xafogó, per suposat. Divendres, de nou un dia que pot de nou enterbolir-se de núvols, de tipus alt i mitjà, les temperatures molt suaus, càlides, amb vents en conjunt fluixos, no s'esperen precipitacions, i al cap de setmana, doncs, hem d'esperar dies assolellats. Aquests núvols de divendres marxarien i quedaria un cap de setmana, doncs, en principi esplèndid, 100% estiuenc, bona mar i calor intensa i xafogó també més que notable. I així transcorrirà la setmana, ja ens n'anirem gairebé al 30 i després doncs, ja veurem, ara pendents ja, podríem dir-ho, que la setmana que ve, pendents des de l'Atlàntic, sempre molt atents si arriben glopadetes d'aire fred, petites bossetes d'aire fred, que ja al setembre, clar, la dinàmica ja va canviant, les bossetes d'aire fred baixen més de latitud, qualsevol entradeta d'aire fred, per poca cosa que sigui, pel nord peninsular, que és el que és lo normal per aquestes dates, doncs generarà inestabilitat i els ruixats i les tempestes. El setembre ja saben que és el mes més tempestuós del global de Catalunya i a la mínima doncs, tindrem els ruixats i tempestes. Però si no hi ha, si no venen aquestes golpetes d'aire fred, pel mar, pel molt calent que estigui i per molta energia que tinguem, perquè hi ha molta energia, està acumulada, molta calor, humitat, mar supercàlid, doncs no hi haurà el mecanisme que ajuda que creixin les nuvolades. Ha d'haver-hi tots els factors a l'olla per generar inestabilitat. Si falta un factor, no hi haurà inestabilitat. Això ja els hi garantim. És la dinàmica atmosfèrica més que estudiada, la física, i per tant, això que a vegades diuen el mar està molt calent i pot haver disbarats i pot haver tempestes fortes, sí, però ha d'haver el que ajudi amb l'aire fred en alçada, condicions favorables. Si no hi ha condicions, el mar tranquils, que no farà res, està latent, està a l'espera que es donguin condicions per doncs

0: aquest diumenge. Jordi, tornem a parlar amb tu dilluns. Demà fem festa, però dilluns, o suposo que demà algú estarà per aquí, ara t'ho expliquem, val? Però sí que és veritat que anirem seguint també d'alguna manera o altra la previsió del temps. El que és segur és que tu i jo parlem dilluns a 8:45 a.m.
1: Perfecte, Olga, doncs dilluns ens retrobem i demà, doncs, si es vol fer connexió, es farà connexió, però vaja, la previsió va per aquí. Tranquil·litat total i absoluta.
0: Perfecte, Jordi, bona festa major i tu i jo ja dic, parlem dilluns, demà també contactarem. Que vagi bé, Jordi.
1: Igualment, Olga, una bona abraçada i fins dilluns.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Rai Pineda.

Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: sona tant.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I els que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
3: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
4: 94.6 FM.
5: Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu
6: a Ràdio Pineda.

0: Són les 9. Notícies.
1: La vaga de la Brigada Municipal de Pineda suma avui la seva tercera jornada consecutiva. És el tercer dia de vaga. En el marc d'aquestes mobilitzacions, els empleats han convocat algunes concentracions o manifestacions. Per exemple, ahir una protesta amb afectacions al trànsit a la carretera N2 i també van transcórrer per diferents carrers del centre. Aquests dies no s'ha recollit la brossa dels contenidors. Són plens de bosses d'escombraries. Això repercuteix en la imatge i la salubritat del poble. Tampoc fan tasques relacionades amb el manteniment d'espais verds, gestió del cementiri, ni suport logístic pels actes de la Festa Major, entre d'altres. Recordem que la vaga s'havia convocat des de dilluns fins avui dimecres. Mentrestant, la reunió bilateral amb el govern espanyol per abordar el traspàs de la línia R1 de Rodalies es farà a la tardor. Així ho ha dit la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha dit que hi ha confiança que l'acord no es demori més enllà d'aquest termini. I demà comença la Festa Major de Pineda. Pineda es prepara, per tant, per aquesta Festa Major amb 4 dies plens de cultura, tradició i activitats per a totes les edats. Començarà aquest dijous i acabarà diumenge amb un programa d'activitats que tornarà doncs, a portar la festivitat al centre, sobretot de Pineda. Els actes de la Festa Major ja comencen, com diem, demà al vespre. Hi haurà ofrenes de les entitats del Sant Patró a les 8 del vespre, repicada de campanes. Després hi haurà batucada i després el pregó de Festa Major. A continuació, correfoc amb les forces infernals de Poblenou i un tribut musical a Tina Turner a la plaça Espanya. Recordem també que hi haurà la Festa Jove a Can Xauvet. Bé, durant tots aquests dies, lògicament, anirem parlant de les activitats de Festa Major i que expliquem no només a les agendes, sinó també als nostres butlletins informatius. Per cert, que avui es fa la promoció 2x1 a les atraccions de la fira. Recordem, 2x1 per a totes les famílies, una de les jornades, sens dubte, més esperades. I mentrestant, l'Alt Maresme està patint un dels estius més calorosos de tota la seva història. Temperatures excepcionalment altes al mes de juny, juliol i agost han deixat rècords històrics a molts punts de la comarca, molt per sobre de les mitjanes habituals. A finals de mes, però sobretot ja durant el mes de setembre, serà moment de fer recompte de les temperatures i sobretot de la sequera. I avui hem de parlar, doncs, de bon temps per la Festa Major. Sol i calor, amb permís, això sí, dels núvols i ambient càlid. Avui temps estable, però amb algunes nuvolades. També demà podem tenir algunes nuvolades, fins i tot divendres. Però, com diem, calor i bon temps en conjunt. Dissabte i diumenge seran dies en què veurem més el sol. És tot, més informació d'aquí una hora.

0: les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de 3. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
3: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
4: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Ràdio Pineda.
1: 94.6
2: 94.6
1: FM. Són les 10. Notícies.
3: La vaga de la Brigada Municipal de Pineda suma avui la seva tercera jornada consecutiva. És el tercer dia de vaga. En el marc d'aquestes mobilitzacions, els empleats han convocat algunes concentracions o manifestacions. Per exemple, ahir una protesta amb afectacions al trànsit a la carretera N2 i també van transcórrer per diferents carrers del centre. Aquests dies no s'ha recollit la brossa dels contenidors. Són plens de bosses d'escombraries. Això repercuteix en la imatge i la salubritat del poble. Tampoc fan tasques relacionades amb el manteniment d'espais verds, gestió del cementiri, ni suport logístic pels actes de la Festa Major, entre d'altres. Recordem que la vaga s'havia convocat des de dilluns fins avui dimecres. Mentrestant, la reunió bilateral amb el govern espanyol per abordar el traspàs de la línia R1 de Rodalies es farà a la tardor. Així ho ha dit la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha dit que hi ha confiança que l'acord no es demori més enllà d'aquest termini. I demà comença la Festa Major de Pineda. Pineda es prepara, per tant, per aquesta Festa Major amb 4 dies plens de cultura, tradició i activitats per a totes les edats. Començarà aquest dijous i acabarà diumenge amb un programa d'activitats que tornarà doncs, a portar la festivitat al centre, sobretot, de Pineda. Els actes de la Festa Major ja comencen, com diem, demà al vespre. Hi haurà ofrenes de les entitats del Sant Patró a les 8 del vespre, repicada de campanes. Després hi haurà batucada i després el pregó de Festa Major. A continuació, correfoc amb les forces infernals de Poblenou i un tribut musical a Tina Turner a la plaça Espanya. Recordem també que hi haurà la Festa Jove a Can Xauvet. Bé, durant tots aquests dies, lògicament, anirem parlant de les activitats de Festa Major i que expliquem no només a les agendes, sinó també als nostres butlletins informatius. Per cert, que avui es fa la promoció 2x1 a les atraccions de la fira. Recordem, 2x1 per a totes les famílies, una de les jornades, sens dubte, més esperades. I mentrestant, l'Alt Maresme està patint un dels estius més calorosos de tota la seva història. Temperatures excepcionalment altes al mes de juny, juliol i agost han deixat rècords històrics a molts punts de la comarca, molt per sobre de les mitjanes habituals. A finals de mes, però sobretot ja durant el mes de setembre, serà moment de fer recompte de les temperatures i sobretot de la sequera. I avui hem de parlar, doncs, de bon temps per la Festa Major, sol i calor, amb permís, això sí, dels núvols i ambient càlid. Avui temps estable, però amb algunes nuvolades. També demà podem tenir algunes nuvolades, fins i tot divendres. Però, com diem, calor i bon temps en conjunt. Dissabte i diumenge seran dies en què veurem més el sol. És tot, més informació d'aquí una hora.
4: Gràcies, Pep, el bon temps que està de part nostra per celebrar la Festa Major com cal i des de la ràdio també t'anirem acompanyant avui amb cançons com aquesta, l'última de Gracie Abrams, Hit the World.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 FM. Energia positiva.

Recuperàvem aquest èxit de Paul Simon, el You Can Call Me All. I és ben curiosa, també ben curiós l'origen d'aquesta cançó. Resulta que un músic francès que es deia Pierre Boulez va anar a una festa amb Paul Simon, acompanyat amb la seva esposa, i el compositor es veu que va confondre el nom de Paul i li va dir All. Això a Paul Simon li va fer molta gràcia, aquesta confusió, i d'aquesta anècdota doncs va sorgir aquest gran èxit que recuperem aquest matí per tu des de la ràdio de l'any 1986. Per cert, que si enyores la música dels 80, vine els diumenges al matí, connecta't amb Ràdio Pineda, que aquí tenim el millor club dels 80 que sona per tu des de les 8 del matí a Ràdio Pineda tots els diumenges. Seguim compartint bona música des de la ràdio amb energia positiva i amb tots els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. A punt, l'última dels Amics de les Arts, també Justin Bieber, Max Navarro, Britney Spears

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda.
5: 94.6 FM.

0: Són les 11. Notícies.
1: La vaga de la Brigada Municipal de Pineda suma avui la seva tercera jornada consecutiva. És el tercer dia de vaga. En el marc d'aquestes mobilitzacions, els empleats han convocat algunes concentracions o manifestacions. Per exemple, ahir una protesta amb afectacions al trànsit a la carretera N2 i també van transcórrer per diferents carrers del centre. Aquests dies no s'ha recollit la brossa dels contenidors. Són plens de bosses d'escombraries. Això repercuteix en la imatge i la salubritat del poble. Tampoc fan tasques relacionades amb el manteniment d'espais verds, gestió del cementiri, ni suport logístic pels actes de la Festa Major, entre d'altres. Recordem que la vaga s'havia convocat des de dilluns fins avui dimecres. Mentrestant, la reunió bilateral amb el govern espanyol per abordar el traspàs de la línia R1 de Rodalies es farà a la tardor. Així ho ha dit la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha dit que hi ha confiança que l'acord no es demori més enllà d'aquest termini. I demà comença la Festa Major de Pineda. Pineda es prepara, per tant, per aquesta Festa Major amb 4 dies plens de cultura, tradició i activitats per a totes les edats. Començarà aquest dijous i acabarà diumenge amb un programa d'activitats que tornarà doncs, a portar la festivitat al centre, sobretot de Pineda. Els actes de la Festa Major ja comencen, com diem, demà al vespre. Hi haurà ofrenes de les entitats del Sant Patró a les 8 del vespre, repicada de campanes. Després hi haurà batucada i després el pregó de Festa Major. A continuació, correfoc amb les forces infernals de Poblenou i un tribut musical a Tina Turner a la plaça Espanya. Recordem també que hi haurà la Festa Jove a Can Xauvet. Bé, durant tots aquests dies, lògicament, anirem parlant de les activitats de Festa Major i que expliquem no només a les agendes, sinó també als nostres butlletins informatius. Per cert, que avui es fa la promoció 2x1 a les atraccions de la Fira. Recordem, 2x1 per a totes les famílies, una de les jornades, sens dubte, més esperades. I mentrestant, l'Alt Maresme està patint un dels estius més calorosos de tota la seva història. Temperatures excepcionalment altes al mes de juny, juliol i agost han deixat rècords històrics a molts punts de la comarca, molt per sobre de les mitjanes habituals. A finals de mes, però sobretot ja durant el mes de setembre, serà moment de fer recompte de les temperatures i sobretot de la sequera. I avui hem de parlar, doncs, de bon temps per la Festa Major, sol i calor, amb permís, això sí, dels núvols i ambient càlid. Avui temps estable, però amb algunes nuvolades. També demà podem tenir algunes nuvolades, fins i tot divendres. Però, com diem, calor i bon temps en conjunt. Dissabte i diumenge seran dies en què veurem més el sol. És tot, més informació d'aquí una hora.
2: Gràcies, Pep. Seguim acompanyant-te al matí d'avui dimecres.

No para de sonar aquest Opalite de Taylor Swift, que combinem ara amb Lizzo, About Damn Time, també a punt, la Ludwig Bang i aquest mereixedíssim homenatge als tècnics de so i que ho han personalitzat a

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.

0: can't cry anymore.
1: Arran d'una improvisació sortia aquesta cançó d'èxit de la nord-americana Sheryl Crow, que va incloure el disc Tuesday Night Music Club l'any 1993. Bon disc, per cert. Allà hi havia cançons com aquesta, el Can't Cry Anymore.

Seguim amb els colors de l'estiu i amb energia positiva des de Ràdio Pineda avui dimecres 26 d'agost. Què tal, com ho portes? Sonant ja Calvin Harris amb Disciplies, How Deep Is Your Love, també a punt, Ivan Herzog.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: Són les 12. Notícies.
1: La vaga de la Brigada Municipal de Pineda suma avui la seva tercera jornada consecutiva. Avui, a més, s'ha fet un nou tall a la carretera N2, en aquest cas a Poblenou, en el tercer dia de vaga. Segons els sindicats, el seguiment de les aturades continua sent total a la plantilla. De moment, les converses mantingudes entre els representants dels treballadors i l'Ajuntament no han permès desencallar el conflicte. En el marc d'aquestes mobilitzacions, els empleats han convocat algunes concentracions. Ahir, per exemple, els treballadors de la brigada van fer un tall a la carretera N2 al centre de Pineda. Avui, com diem, s'ha fet a Poblenou. Els sindicats han explicat avui a Ràdio Pineda que la vaga acaba aquesta nit. Per tant, demà es farà recollida d'escombraries com una jornada ordinària, però han dit a la nostra emissora que no creuen que es pugui recollir tot, perquè el volum de brossa a tots els carrers és molt gran, l'acumulació de més de 3 dies. Han insistit en que no faran hores extres en cap cas. Dilluns s'ha convocat una nova assemblea a les 10 del matí a l'Ajuntament. Com us dèiem, aquests dies no s'ha recollit la brossa dels contenidors, només s'han fet les jornades mínimes establertes per llei. Tampoc no han fet tasques relacionades amb el manteniment d'espais verds, gestió del cementiri, ni tampoc suport logístic pels actes de la Festa Major, entre d'altres. Mentrestant, els butlletins informatius de Ràdio Pineda d'avui us expliquem que Pineda es prepara per començar demà la Festa Major. Seran 4 dies de festa, del 27 fins al 30. Arriba una programació variada, participativa, amb la implicació d'entitats locals i també amb algunes novetats. Tota la informació que us oferim en els diferents butlletins de Ràdio Pineda. I us recordem que avui és el dia del 2x1 a les atraccions de la fira. Avui dimecres, com diem, és la jornada 2x1. Això vol dir que és una jornada en què moltes famílies l'aprofiten per anar justament a la fira. A més, hi ha també la fira inclusiva, per tant, sense estímuls sonors ni tampoc visuals. Es fa de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Atraccions que funcionen sense música ni efectes lluminosos intensos. També us destaquem que avui torna a fer calor i l'Alt Maresme ha patit un dels estius més calorosos de tota la seva història. Segons dades del Servei Meteorològic del Consell Comarcal, s'ha viscut un estiu molt calorós des que hi ha registres oficials. Una situació que ha passat, per exemple, a Mataró, però també a Pineda, Calella, Sant Rosana, Malgrat o Palafolls. S'han experimentat jornades de calor molt intensa amb temperatures molt per sobre del que tocaria per l'època. Quan acabi l'estiu, serà hora de fer balanç d'aquesta situació. I una notícia curiosa. La matinada d'aquest proper dijous, el cel oferirà un nou espectacle. Hi haurà un eclipsi parcial de lluna visible també des de tot Catalunya. El fenomen començarà a 4:45 de la matinada i arribarà al seu punt màxim quan siguin les 6:10. El 96% de la lluna quedarà coberta per l'ombra de la Terra. I avui continua la calor, núvols baixos, avui també xafogó, bon temps amb alguns núvols i la mar una mica més tranquil·la. Per demà dijous, dia variable, tendència que es vagi aclarint, vent de garbí. Divendres també núvols, però en general bon temps i també el cap de setmana. S'espera bon temps i també jornades assolellades. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Canta amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
2: obre
1: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80.
2: Al Club dels 80.
1: Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: La vaga de la Brigada Municipal de Pineda suma avui la seva tercera jornada consecutiva. Avui s'ha fet un nou tall a la carretera N2 a Poblenou en el tercer dia de vaga. El seguiment continua sent total segons els sindicats i de moment les converses mantingudes amb els representants dels treballadors i l'Ajuntament no han permès desencallar aquest conflicte. En el marc de les mobilitzacions, els empleats han convocat també algunes concentracions o manifestacions. Ahir els treballadors ja van fer una protesta a la carretera N2 al centre de Pineda i van recórrer alguns carrers. Avui el tall s'ha fet, en aquest cas, a la N2 a Poblenou. Els sindicats han explicat avui a Ràdio Pineda que la vaga acaba aquesta nit. Per tant, demà s'ha de fer recollida d'escombraries com una jornada ordinària, però han dit a la nostra emissora que no creuen que es pugui recollir tot perquè el volum de brossa a tots els carrers és molt gran, l'acumulació de més de 3 dies. Han insistit que no faran hores extres en cap cas. Dilluns ha convocat una nova assemblea a les 10 del matí a l'Ajuntament. Doncs, com us dèiem, aquests dies no s'han recollit la brossa dels contenidors perquè són plens de bosses d'escombraries. Això repercuteix en la imatge i també a la salubritat del poble. Tampoc s'han fet tasques relacionades amb el manteniment d'espais verds, gestió del cementiri, suport logístic pels actes de la Festa Major, entre d'altres. Els representants dels treballadors han assegurat avui que la protesta respon a una manca de compliment d'alguns compromisos i reclamen una actitud més oberta per reprendre el diàleg i arribar a un acord. Recordem que l'equip de govern sempre ha dit que volen negociar un acord, però no sota aquesta pressió. Han assegurat que han proposat algunes mesures que, en aquest cas, doncs, els representants sindicals rebutgen. A més, demanen que qualsevol negociació s'ha de fer sempre amb els representants sindicals. Bé, lògicament és una notícia que seguim de prop aquests dies a Ràdio Pineda. I Pineda ja ho té tot a punt per la Festa Major. Són 4 dies plens de cultura, tradició, activitats per a totes les edats que s'allargaran fins diumenge amb moltes activitats a places i carrers del poble. Hi haurà cultura popular, música, esport i també convivència. La festa arriba amb una programació variada i participativa, també amb els sopars a la fresca que tornen amb molta força a aquesta Festa Major. Els actes, per tant, comencen aquest dijous al vespre amb les tradicionals ofrenes de les entitats el patró Sant Joan Baptista, des de les 8 del vespre. Després, repicada de campanes de l'església de Santa Maria. Tot seguit, batucada amb els Diabolus Musicae, que portarà el públic fins a la plaça de Catalunya. Allà hi haurà el pregó de Festa Major. I en acabar, hi haurà el correfoc amb les forces infernals de Poblenou, que baixarà pel carrer de Mar fins la platja. Recordem també que hi arriba una novetat aquesta nit de dijous, el tribut musical a Tina Turner a la plaça Espanya. Serà a les 11 de la nit.
2: El nostre espectacle se'n va com al principi d'ella, els temes més vintage i més 60, i després passa doncs, pels 70, després pels 80 i fins a tot els 90, i fa un recorregut de tot el seu, de tota la seva història de vida, i hi ha coreografies, hi ha llums, hi ha visuals. És com ficar-te una mica dintre del seu món, però l'energia se sent i el feedback que estem tenint és molt, molt, molt bo. Ens ho passem molt bé i crec que com que nosaltres ens ho passem molt bé, la gent també.
1: També hi haurà la Festa Jove a Can Xovet amb actuacions dels 31 FAM, Jorge Peñafiel. Tot això serà a partir de les 12 de la nit.
3: Comencem dijous, dia 27, amb un grup català de música urbana, que és 31 FAM, i seguidament un DJ. Divendres és la nit que li diem la nit femenina, és a dir, a l'escenari de Festa Jove només hi trobarem noies, amb el grup de l'Escai Pirinyes i seguidament la senyora Rauxa, que és una DJ. I dissabte doncs, tenim la novetat d'aquest any. Comencem a les 8 de la tarda, amb Antoni Aguilar. Esperem que tothom es quedi a sopar perquè tenim les 7 entitats que sempre ens acompanyen per muntar les barres de bar, i després tindrem Banda Neon també, que és un grup d'èxit, i seguidament acabarem amb DJ Trapella.
1: Recordem una vegada més que hi haurà bus per portar la gent fins a Can Xovet.
3: comença a 11:15, 10:30, al barri del Carme. Seguidament fa parada a plaça Les Mèlies i deixa Can Xaubet. I Can Xaubet recull, torna a barri del Carme, plaça Mèlies, és a dir, és un circuit circular tota la nit fins a 3:45 de la matinada. Va i bé. Uh-huh. És un circuit circular i potser triga uns 20 minuts en tornar al barri del Carme, però més o menys és això, el circuit dura 20 minuts.
1: Aquests dies a Ràdio Pineda us anirem avançant les activitats de la Festa Major. Ja us avancem també, doncs, activitats de divendres, perquè divendres és una jornada festiva a Pineda i és dia de Festa Major. La programació començarà des de primera hora amb una proposta singular, batejos subaquàtics i activitats de busseig per a tothom a Can Xaubet. És una activitat gratuïta que agradarà a petits i també a grans.
4: Bueno, doncs aquest Mosaic Club de Catalunya el porta el meu fill, que és bussejador, submarinista de fa molts anys, fa 35 anys que és monitor també, monitor de monitors, o sigui, professor de professors. Per tant, màxima seguretat en el que farem i el que estem fent. Pot anar a tothom, està obert a tothom. Se li posa un jaquet, lògicament el regulador, i llavors el nen que faci el bateig se submergirà dintre de la piscina, podrà respirar dintre de la piscina i fer coses dintre de la piscina.
1: Aquesta és una de les novetats d'aquesta Festa Major, també a la plaça de Sant Pere. Hi haurà, doncs, exhibicions de sevillanes, balls en línia, playback, també, doncs, la xeringada del cau que arribarà al centre de Pineda. Una activitat molt curiosa que fa molts anys que es fa per la Festa Major. Aquesta vegada, doncs, també amb animació infantil. Després, un vermut solidari. Divendres també podreu donar sang matí i tarda a l'Espai Sara Llorenç, participant en aquesta campanya especial de donació de sang, també de plasma. Ho ha explicat a Ràdio Pineda la tècnica de Salut de l'Ajuntament, Mar La Torre.
5: Aquest any, per Festa Major, demanem a tota la ciutadania de Pineda que sigui solidària i doni sang. Durant l'estiu, les reserves de sang i plasma baixen molt i hem de cobrir les necessitats entre tots i totes per a poder arribar a tothom. Us esperem. Festa Major, festa donant.
1: Aprofitant la campanya de donació de sang, també hi haurà, doncs, una crida a fer-se donant de mèdula òssia. Recordem, les persones donants de mèdula òssia poden donar vida a altres persones. Poden ser donants persones entre 18 i 40 anys i és un procés que no té dolor. I el divendres ja us avancem que hi haurà tota una tarda dedicada especialment a la canalla, amb un espai ampli d'activitats infantils, amb circuit de karts, jocs gegants, un vaixell pirata, espai per a nadons, fotocols o maquillatge i molts tallers. Hi haurà també tallers dels geganters, perquè us emporteu els gegants a casa, un taller de pintura i la novetat del memory dels gegants i també els fotocols. La tarda dedicada a la mainada començarà divendres a les 5 de la tarda. I arribarà també la cursa de trastos de Camp Morer a les 6 de la tarda, amb ballada de sardanes amb la copla La Juvenívola de Sabadell, també a les 7. I recordem, a la nit, els Tapeo Sound System a la plaça Espanya i la Festa Jove Can Xaubet amb les Caipirinhas i la Senyora Rauxa. I ara us avancem, doncs, molt ràpidament també activitats ja del cap de setmana. Ho fem, doncs, de forma ràpida per destacar, per exemple, que és el dia gros, el dissabte, dia de Sant Joan Baptista, que concentra els actes més tradicionals. Un d'ells, justament, és aquesta competició, els tornejos d'escacs, que són històrics a Pineda.
6: Sí, realment hi ha molta gent, es fa el lloc que és privilegiat a la plaça de les Mèlies, vull dir, aquelles hores hi ha molt de trànsit de gent, hi ha molta gent que queda mirant, sobretot els nens petits, veient el ràpid que juguen, impressionen molt.
1: També hi haurà la correguda popular o el torneig de bàsquet 3x3 Memorial Miquel Castillo.
7: Hi haurà el 3x3 de Festa Major Memorial Miquel Castillo, i el diumenge, dia 30, organitzem un partit de veterans, que també us convidem a venir-lo a veure i passar-ho bé i riure una estona. I aquest any tornem a tenir barraques, per tant estarem a la Festa Jove totes tres nits.
1: I pel que fa al torneig de futbol sala, doncs, Premi Vila de Pineda de dissabte, organitzat pel Racing, doncs hi haurà també partits, en aquest cas contra el Montbui.
8: Ens enfrontarem al Montbui Futbol Sala, un club que porta dos ascensos consecutius i que la propera temporada serà equip de tercera divisió nacional, però en aquest cas del grup 2. Per nosaltres ens fa molta il·lusió haver pogut, pues, instaurar un torneig durant la Festa Major. Esperem, pues, això, que hi hagi una bona afluència de públic i amb moltes ganes de gaudir del partit.
1: L'acte central serà l'ofici solemne, recordem, serà el dia 29 a les 11 del matí a l'església de Santa Maria. I la plaça de Catalunya serà l'escenari de les tradicionals danses de Pineda i també una ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Girona. Per cert que els amics de la barca de vela llatina al Mamalló també recuperen la tradició de la subhasta de peix a l'antiga i també recordem que es fa la tirada a l'art a primera hora. De dissabte a la tarda destaquem la Diada Castellera de la Festa Major. Començarà a 6:15 a la plaça de Catalunya.
9: És una actuació que sempre és molt important per nosaltres. Arribem a un tram de temporada en què ja afrontem els nostres grans castells i, sempre que podem, ens agrada portar-los a plaça de Pineda i oferir una bona actuació. Per part nostra, intentarem portar a plaça com a mínim un castell de 7 i a partir d'aquí veure com es desenvolupa l'actuació i fins on podem arribar. Que la gent de Pineda i de tot el territori de Matuixó s'animi a venir a fer pinya i a gaudir amb nosaltres d'una bona jornada castellera.
1: I sens dubte, un altre moment destacat del dia 29, el dia gros de la Festa Major, és a la tarda. Arribarà la presentació oficial dels gegants de Pineda i la seva restauració integral, també la seva nova roba. Es podran descobrir per primer cop els nous vestits d'en Guerau i de l'Armesenda. Tot això per celebrar 40 anys d'aquestes figures que són els símbols de la història, la identitat també de Pineda. Hi haurà la trobada de gegants ja a partir de les 6 de la tarda, amb colles arribades de tot arreu, també de Catalunya Nord, també de Navarra, una gran cercavila que aplegarà més de 40 figures de gegants i més de 30 gegantons que recorrerà als carrers del centre fins a la plaça de les Mèlies. La presentació dels nous vestits dels gegants de Pineda serà l'acte central, serà a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Pere Pescador i també a la plaça del Mar. La mostra de ball serà a les 9 a la plaça de les Mèlies. També arriba aquest dia el sopars a la fresca i també la serenata amb l'orquestra Montgrins, orquestra Montgrins que també farà ball a la plaça Espanya i també la festa jove, com diem, a Can Xouet. I diumenge la jornada començarà amb activitats molt participatives, per exemple, la pedalada de la Festa Major.
10: Es poden observar les diferents masies que hi ha a la vall, com és ara Can Verd, Can Bufí, Can Pallofa, Can Marquès i també diferents monuments que hi ha, com és ara el Molí Fariner, el Pont del Diable i una mica més amagat del camí l'aqueducte romà. Tot això està a prop del camí de la Riera per arribar a la zona del Pla de Cal Capità.
1: També hi haurà la tradicional sardinada a partir de les 9 del matí amb cantada de veneres i també la primera trobada de bèsties d'aigua amb la participació del drac degut de Pineda i altres figures.
11: Aquest diumenge 30 d'agost us esperem a la primera trobada de bèsties d'aigua. Podeu veure la plantada de les bèsties i a les 10:30 començarem la cercavila, que recorrerem el carrer Doctor Bartomeu, carrer de la Vila i arribarem fins a la plaça d'Ajuntament, on acabarem amb una gran remullada final. La cercavila l'encapçalarà els petits musicai acompanyat del nostre drac dragut i tres bèsties més vingudes d'arreu de Catalunya. Per tancar la festa també comptarem amb els tabalers de mansuets de foc de Vilassar. Us esperem a tots, prepareu-vos per gaudir d'un matí ple de música, bèsties, festa i sobretot molta aigua. Us esperem.
1: I també destaquem doncs, el vermut popular d'Esquerra Republicana, de diumenge també la proclamació de l'hereu, la pubilla, l'hereueta o la pubilleta de Pineda. El diumenge a la tarda encara hi haurà El Encierro al carrer Major, xocolatada popular o el musical Notting Hill al Centre Cultural i Recreatiu. I per acabar, el concert amb la Xata a 7:45 a la plaça Espanya. I com és habitual, la cloenda de la Festa Major serà en aquest cas diumenge amb els focs a la platja de la Riera. Serà, com sempre, a 11:45 de la nit. Posarà el punt i final aquests 4 dies de celebració. Però són que al sumari doncs, altres activitats, com per exemple el ral·li fotogràfic de la Festa Major.
12: Hi pot participar qualsevol persona que faci fotos, sigui amb la càmera que sigui, des d'un mòbil a una càmera professional. Com sempre, es presenten 3 temes i cada participant pot presentar una foto de cada tema. Us encoratgem a participar-hi, que de ben segur us ho passareu molt bé i, a més, podreu optar a un dels 4 premis que tenim preparats. Esperem les vostres fotos.
1: I recordeu que aquests dies també podeu visitar l'exposició 40 anys de la Tribala a l'aparador de Can Comas i els dies de Festa Major també podeu veure engalanat el carrer Major, també el recinte firal i atraccions del passeig marítim amb jornades inclusives i també promocions especials. Recordem, la promoció 2x1 a les atraccions és avui dimecres.

0: Bé, i a tot això volem saber, doncs, quin temps ens espera després de saber avui que l'Alt Maresme pateix un dels estius més calorosos de les últimes dècades. Passarà a la història com un dels més càlids que recorden. Informació que avui també us destaquem, com diem, a Ràdio Pineda. Però ara, sobretot, ens interessa saber quin temps tindrem aquestes properes jornades. Jordi, quin temps ens espera?
1: Avui el dia estarà enterbolit. Sí, és veritat que pot haver algunes clarianes de sol, però sempre amb núvols atípics a la mitjà que ens aniran acompanyant pràcticament tota la jornada. Temperatures molt suaus, malgrat els núvols. La mar, hi haurà lleugereta mar de fons, una mica ressaca d'ahir, però res a veure amb l'onatge d'ahir. Bé, demà som dijous. Demà dijous, inici de la festa major, tindrem núvols de tipus a la mitjà, fins i tot núvols baixos, matí, mig matí, migdia, i amb tendència que es vagi aclarit. I a partir doncs, de migdia tarda, en principi el sol és el que s'imposarà. Vents del sud a Garbí, reforçats a tot el litoral català. La mar, de nou, demà es pot tornar a agitar més. Potser l'onatge puja per sobre del metre d'alçada. Per tant, demà tens el bany. I amb temperatures, doncs, sense gaires canvis. Divendres, de nou, un dia que pot de nou enterbolir-se de núvols. Les temperatures molt suaus, càlides, amb vents en conjunt fluixos, no s'esperen precipitacions, i al cap de setmana doncs, hem d'esperar dies assolellats i quedaria un cap de setmana doncs, un principi esplèndid, 100% estiuenc, bona mar i calor intensa i xafogó també més que notable.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul. My father
2: told me. La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
3: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Són les dues. Notícies.
1: La vaga de la Brigada Municipal de Pineda suma avui la seva tercera jornada consecutiva. Avui, a més, s'ha fet un nou tall a la carretera N2, en aquest cas a Poble Nou, en el tercer dia de vaga. Segons els sindicats, el seguiment de les aturades continua sent total a la plantilla. De moment, les converses mantingudes entre els representants dels treballadors i l'Ajuntament no han permès desencallar el conflicte. En el marc d'aquestes mobilitzacions, els empleats han convocat algunes concentracions. Ahir, per exemple, els treballadors de la brigada van fer un tall a la carretera N2 al centre de Pineda. Avui, com diem, s'ha fet a Poble Nou. Els sindicats han explicat avui a Ràdio Pineda que la vaga acaba aquesta nit. Per tant, demà es farà recollida d'escombraries com una jornada ordinària, però han dit a la nostra emissora que no creuen que es pugui recollir tot, perquè el volum de brossa a tots els carrers és molt gran, l'acumulació de més de 3 dies. Han insistit en que no faran hores extres en cap cas. Dilluns s'ha convocat una nova assemblea a les 10 del matí a l'Ajuntament. Com us dèiem, aquests dies no s'ha recollit la brossa dels contenidors, només s'han fet les jornades mínimes establertes per llei. Tampoc no han fet tasques relacionades amb el manteniment d'espais verds, gestió del cementiri, ni tampoc suport logístic pels actes de la Festa Major, entre d'altres. Mentrestant, els butlletins informatius de Ràdio Pineda d'avui us expliquem que Pineda es prepara per començar demà la Festa Major. Seran 4 dies de festa, del 27 fins al 30. Arriba una programació variada, participativa, amb la implicació d'entitats locals i també amb algunes novetats. Tota la informació que us oferim en els diferents butlletins de Ràdio Pineda. I us recordem que avui és el dia del 2x1 a les atraccions de la fira. Avui dimecres, com diem, és la jornada 2x1. Això vol dir que és una jornada en què moltes famílies l'aprofiten per anar justament a la fira. A més, hi ha també la fira inclusiva, per tant, sense estímuls sonors ni tampoc visuals. Està de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Atraccions que funcionen sense música ni efectes lluminosos intensos. També us destaquem que avui torna a fer calor i l'Alt Maresme ha patit un dels estius més calorosos de tota la seva història. Segons dades del Servei Meteorològic del Consell Comarcal, s'ha viscut un estiu molt calorós des que hi ha registres oficials. Una situació que ha passat, per exemple, a Mataró, però també a Pineda, Calella, Sant Rosana, Malgrat o Palafolls. S'han experimentat jornades de calor molt intensa amb temperatures molt per sobre del que tocaria per l'època. Quan acabi l'estiu, serà hora de fer balanç d'aquesta situació. I una notícia curiosa. La matinada d'aquest proper dijous, el cel oferirà un nou espectacle. Hi haurà un eclipsi parcial de lluna visible també des de tot Catalunya. El fenomen començarà a 4:45 de la matinada i arribarà al seu punt màxim quan siguin les 6:10. El 96% de la lluna quedarà coberta per l'ombra de la Terra. I avui continua la calor, núvols baixos, avui també xafogó, bon temps amb alguns núvols i la mar una mica més tranquil·la. Per demà dijous, dia variable, tendència que es vagi aclarint, vent de garbí. Divendres també núvols, però en general bon temps i també el cap de setmana. S'espera bon temps i també jornades assolellades. És tot, més informació d'aquí a una hora. No matter what. No matter what.

0: Són les 3. Notícies.
1: La vaga de la Brigada Municipal de Pineda suma avui la seva tercera jornada consecutiva. És el tercer dia de vaga. En el marc d'aquestes mobilitzacions, els empleats han convocat algunes concentracions o manifestacions. Per exemple, ahir una protesta amb afectacions al trànsit a la carretera N2 i també van transcórrer per diferents carrers del centre. Aquests dies no s'ha recollit la brossa dels contenidors. Són plens de bosses d'escombraries. Això repercuteix en la imatge i la salubritat del poble. Tampoc fan tasques relacionades amb el manteniment d'espais verds, gestió del cementiri, ni suport logístic pels actes de la Festa Major, entre d'altres. Recordem que la vaga s'havia convocat des de dilluns fins avui dimecres. Mentrestant, la reunió bilateral amb el govern espanyol per abordar el traspàs de la línia R1 de Rodalies es farà a la tardor. Així ho ha dit la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha dit que hi ha confiança que l'acord no es demori més enllà d'aquest termini. I demà comença la Festa Major de Pineda. Pineda es prepara, per tant, per aquesta Festa Major amb 4 dies plens de cultura, tradició i activitats per a totes les edats. Començarà aquest dijous i acabarà diumenge amb un programa d'activitats que tornarà doncs, a portar la festivitat al centre, sobretot de Pineda. Els actes de la Festa Major ja comencen, com diem, demà al vespre. Hi haurà ofrenes de les entitats del Sant Patró a les 8 del vespre, repicada de campanes. Després hi haurà batucada i després el pregó de Festa Major. A continuació, correfoc amb les forces infernals de Poblenou i un tribut musical a Tina Turner a la plaça Espanya. Recordem també que hi haurà la Festa Jove a Can Xauvet. Bé, durant tots aquests dies, lògicament, anirem parlant de les activitats de Festa Major i que expliquem no només a les agendes, sinó també als nostres butlletins informatius. Per cert, que avui es fa la promoció 2x1 a les atraccions de la Fira. Recordem, 2x1 per a totes les famílies, una de les jornades, sens dubte, més esperades. I mentrestant, l'Alt Maresme està patint un dels estius més calorosos de tota la seva història. Temperatures excepcionalment altes al mes de juny, juliol i agost han deixat rècords històrics a molts punts de la comarca, molt per sobre de les mitjanes habituals. A finals de mes, però sobretot ja durant el mes de setembre, serà moment de fer recompte de les temperatures i sobretot de la sequera. I avui hem de parlar, doncs, de bon temps per la Festa Major. Sol i calor, amb permís, això sí, dels núvols i ambient càlid. Avui temps estable, però amb algunes nuvolades. També demà podem tenir algunes nuvolades, fins i tot divendres. Però, com diem, calor i bon temps en conjunt. Dissabte i diumenge seran dies en què veurem més el sol. És tot, més informació d'aquí una hora.

0: Són les 4. Notícies.
1: La vaga de la Brigada Municipal de Pineda suma avui la seva tercera jornada consecutiva. És el tercer dia de vaga. En el marc d'aquestes mobilitzacions, els empleats han convocat algunes concentracions o manifestacions. Per exemple, ahir una protesta amb afectacions al trànsit a la carretera N2 i també van transcórrer per diferents carrers del centre. Aquests dies no s'ha recollit la brossa dels contenidors. Són plens de bosses d'escombraries. Això repercuteix en la imatge i la salubritat del poble. Tampoc fan tasques relacionades amb el manteniment d'espais verds, gestió del cementiri, ni suport logístic pels actes de la Festa Major, entre d'altres. Recordem que la vaga s'havia convocat des de dilluns fins avui dimecres. Mentrestant, la reunió bilateral amb el govern espanyol per abordar el traspàs de la línia R1 de Rodalies es farà a la tardor. Així ho ha dit la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha dit que hi ha confiança que l'acord no es demori més enllà d'aquest termini. I demà comença la Festa Major de Pineda. Pineda es prepara, per tant, per aquesta Festa Major, amb 4 dies plens de cultura, tradició i activitats per a totes les edats. Començarà aquest dijous i acabarà diumenge amb un programa d'activitats que tornarà, doncs, a portar la festivitat al centre, sobretot, de Pineda. Els actes de la Festa Major ja comencen, com diem, demà al vespre. Hi haurà ofrenes de les entitats del Sant Patró a les 8 del vespre, repicada de campanes. Després hi haurà batucada i després el pregó de Festa Major. A continuació, correfoc amb les forces infernals de Poblenou i un tribut musical a Tina Turner a la plaça Espanya. Recordem també que hi haurà la Festa Jove a Can Xauvet. Bé, durant tots aquests dies, lògicament, anirem parlant de les activitats de Festa Major i que expliquem no només a les agendes, sinó també als nostres butlletins informatius. Per cert, que avui es fa la promoció 2x1 a les atraccions de la fira. Recordem, 2x1 per a totes les famílies, una de les jornades, sens dubte, més esperades. I mentrestant, l'Alt Maresme està patint un dels estius més calorosos de tota la seva història. Temperatures excepcionalment altes al mes de juny, juliol i agost han deixat rècords històrics a molts punts de la comarca, molt per sobre de les mitjanes habituals. A finals de mes, però sobretot ja durant el mes de setembre, serà moment de fer recompte de les temperatures i sobretot de la sequera. I avui hem de parlar, doncs, de bon temps per la Festa Major. Sol i calor, amb permís, això sí, dels núvols i ambient càlid. Avui temps estable, però amb algunes nuvolades. També demà podem tenir algunes nuvolades, fins i tot divendres. Però, com diem, calor i bon temps en conjunt. Dissabte i diumenge seran dies en què veurem més el sol. És tot. Més informació d'aquí una hora.

0: colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937-069-257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
3: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
4: I és que entre tots...
3: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
5: 94.6 FM.
6: Energia positiva.
3: Els colors de l'estiu.
5: A Ràdio Pineda.

0: Són les 5. Notícies.
1: La vaga de la Brigada Municipal de Pineda suma avui la seva tercera jornada consecutiva. Avui, a més, s'ha fet un nou tall a la carretera N2, en aquest cas a Poblenou, en el tercer dia de vaga. Segons els sindicats, el seguiment de les aturades continua sent total a la plantilla. De moment, les converses mantingudes entre els representants dels treballadors i l'Ajuntament no han permès desencallar el conflicte. En el marc d'aquestes mobilitzacions, els empleats han convocat algunes concentracions. Ahir, per exemple, els treballadors de la brigada van fer un tall a la carretera N2 al centre de Pineda. Avui, com diem, s'ha fet a Poblenou. Els sindicats han explicat avui a Ràdio Pineda que la vaga acaba aquesta nit. Per tant, demà es farà recollida d'escombraries com una jornada ordinària, però han dit a la nostra emissora que no creuen que es pugui recollir tot, perquè el volum de brossa a tots els carrers és molt gran, l'acumulació de més de 3 dies. Han insistit en que no faran hores extres en cap cas. Dilluns s'ha convocat una nova assemblea a les 10 del matí a l'Ajuntament. Com us dèiem, aquests dies no s'ha recollit la brossa dels contenidors, només s'han fet les jornades mínimes establertes per llei. Tampoc no han fet tasques relacionades amb el manteniment d'espais verds, gestió del cementiri, ni tampoc suport logístic pels actes de la Festa Major, entre d'altres. Mentrestant, els butlletins informatius de Ràdio Pineda d'avui us expliquem que Pineda es prepara per començar demà la Festa Major. Seran 4 dies de festa, del 27 fins al 30. Arriba una programació variada, participativa, amb la implicació d'entitats locals i també amb algunes novetats. Tota la informació que us oferim en els diferents butlletins de Ràdio Pineda. I us recordem que avui és el dia del 2x1 a les atraccions de la fira. Avui dimecres, com diem, és la jornada 2x1. Això vol dir que és una jornada en què moltes famílies l'aprofiten per anar justament a la fira. A més, hi ha també la fira inclusiva, per tant, sense estímuls sonors ni tampoc visuals. Està de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Atraccions que funcionen sense música ni efectes lluminosos intensos. També us destaquem que avui torna a fer calor i l'Alt Maresme ha patit un dels estius més calorosos de tota la seva història. Segons dades del Servei Meteorològic del Consell Comarcal, s'ha viscut un estiu molt calorós des que hi ha registres oficials. Una situació que ha passat, per exemple, a Mataró, però també a Pineda, Calella, Sant Rosana, Malgrat o Palafolls. S'han experimentat jornades de calor molt intensa amb temperatures molt per sobre del que tocaria per l'època. Quan acabi l'estiu, serà hora de fer balanç d'aquesta situació. I una notícia curiosa. La matinada d'aquest proper dijous, el cel oferirà un nou espectacle. Hi haurà un eclipsi parcial de lluna visible també des de tot Catalunya. El fenomen començarà a 4:45 de la matinada i arribarà al seu punt màxim quan siguin les 6:10. El 96% de la lluna quedarà coberta per l'ombra de la Terra. I avui continua la calor, núvols baixos, avui també xafogó, bon temps amb alguns núvols i la mar una mica més tranquil·la. Per demà dijous, dia variable, tendència que es vagi aclarint, vent de garbí. Divendres també núvols, però en general bon temps i també el cap de setmana. S'espera bon temps i també jornades assolellades. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
5: obre
4: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de 3. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
3: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
4: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: La vaga de la Brigada Municipal de Pineda suma avui la seva tercera jornada consecutiva. Avui s'ha fet un nou tall a la carretera N2 a Poblenou en el tercer dia de vaga. El seguiment continua sent total segons els sindicats i de moment les converses mantingudes amb els representants dels treballadors i l'Ajuntament no han permès desencallar aquest conflicte. En el marc de les mobilitzacions, els empleats han convocat també algunes concentracions o manifestacions. Ahir els treballadors ja van fer una protesta a la carretera N2 al centre de Pineda i van recórrer alguns carrers. Avui el tall s'ha fet, en aquest cas, a la N2 a Poblenou. Els sindicats han explicat avui a Ràdio Pineda que la vaga acaba aquesta nit. Per tant, demà s'ha de fer recollida d'escombraries com una jornada ordinària, però han dit a la nostra emissora que no creuen que es pugui recollir tot perquè el volum de brossa a tots els carrers és molt gran, l'acumulació de més de 3 dies. Han insistit que no faran hores extres en cap cas. Dilluns ha convocat una nova assemblea a les 10 del matí a l'Ajuntament. Doncs, com us dèiem, aquests dies no s'han recollit la brossa dels contenidors perquè són plens de bosses d'escombraries. Això repercuteix a la imatge i també a la salubritat del poble. Tampoc s'han fet tasques relacionades amb el manteniment d'espais verds, gestió del cementiri, suport logístic pels actes de la Festa Major, entre d'altres. Els representants dels treballadors han assegurat avui que la protesta respon a una manca de compliment d'alguns compromisos i reclamen una actitud més oberta per reprendre el diàleg i arribar a un acord. Recordem que l'equip de govern sempre ha dit que volen negociar un acord, però no sota aquesta pressió. Han assegurat que han proposat algunes mesures que, en aquest cas, doncs, els representants sindicals rebutgen. A més, demanen que qualsevol negociació s'ha de fer sempre amb els representants sindicals. Bé, lògicament és una notícia que seguim de prop aquests dies a Ràdio Pineda. I Pineda ja ho té tot a punt per la Festa Major. Són 4 dies plens de cultura, tradició, activitats per a totes les edats que s'allargaran fins diumenge amb moltes activitats a places i carrers del poble. Hi haurà cultura popular, música, esport i també convivència. La festa arriba amb una programació variada i participativa, també amb els sopars a la fresca que tornen amb molta força a aquesta Festa Major. Els actes, per tant, comencen aquest dijous al vespre amb les tradicionals ofrenes de les entitats del patró Sant Joan Baptista, des de les 8 del vespre. Després, repicada de campanes de l'església de Santa Maria. Tot seguit, batucada amb els Diàbolos Musicae, que portarà el públic fins la plaça de Catalunya. Allà hi haurà el pregó de Festa Major. I en acabar, hi haurà el correfoc amb les forces infernals de Poblenou, que baixarà pel carrer de Mar fins la platja. Recordem també que hi arriba una novetat aquesta nit de dijous, el tribut musical a Tina Turner a la plaça Espanya. Serà a les 11 de la nit.
2: El nostre espectacle se'n va com al principi d'ella, els temes més vintage i més 60, i després passa doncs, pels 70, després pels 80 i fins a tot els 90, i fa un recorregut de tot el seus, de tota la seva història de vida, i hi ha coreografies, hi ha llums, hi ha visuals. És com ficar-te una mica dintre del seu món, però l'energia se sent i el feedback que estem tenint és molt, molt, molt bo. Ens ho passem molt bé i crec que com que nosaltres ens ho passem molt bé, la gent també.
1: També hi haurà la Festa Jove a Can Xovet amb actuacions dels 31 FAM, Jorge Peñafiel. Tot això serà a partir de les 12 de la nit.
3: Comencem dijous, dia 27, amb un grup català de música urbana, que és 31 FAM, i seguidament un DJ. Divendres és la nit que la diem la nit femenina, és a dir, a l'escenari de Festa Jove només hi trobarem noies, amb el grup de l'Escai Pirinyes i seguidament la senyora Rauxa, que és una DJ. I dissabte doncs, tenim la novetat d'aquest any. Comencem a les 8 de la tarda, amb Antoni Aguilar. Esperem que tothom es quedi a sopar perquè tenim les 7 entitats que sempre ens acompanyen per muntar les barres de bar, i després tindrem Banda Neon també, que és un grup d'èxit, i seguidament acabarem amb DJ Trapella.
1: Recordem una vegada més que hi haurà bus per portar la gent fins a Can Xovet.
3: comença a 10:15, 10:30, al barri del Carme. Seguidament fa parada a plaça Les Mèlies i deixa Can Xaubet, i Can Xaubet recull, torna a barri del Carme, plaça Mèlies, és a dir, és un circuit circular tota la nit fins a 3:45 de la matinada. Va i bé. Uh-huh. És un circuit circular i potser triga uns 20 minuts en tornar al barri del Carme, però més o menys és això, el circuit dura 20 minuts.
1: Aquests dies a Ràdio Pineda us anirem avançant les activitats de la Festa Major. Ja us avancem també, doncs, activitats de divendres, perquè divendres és una jornada festiva a Pineda i és dia de Festa Major. La programació començarà des de primera hora amb una proposta singular, batejos subaquàtics i activitats de busseig per a tothom a Can Xaubet. És una activitat gratuïta que agradarà a petits i també a grans.
4: Bueno, doncs aquest Mosaic Club de Catalunya el porta el meu fill, que és bussejador, submarinista de fa molts anys, fa 35 anys que és monitor també, monitor de monitors, o sigui, professor de professors. Per tant, màxima seguretat en el que farem i el que estem fent. Pot anar a tothom, està obert a tothom. Se li posa un jaquet, lògicament el regulador, i llavors el nen que faci el bateig se submergirà dintre de la piscina, podrà respirar dintre de la piscina i fer coses dintre de la piscina.
1: Aquesta és una de les novetats d'aquesta Festa Major, també a la plaça de Sant Pere. Hi haurà, doncs, exhibicions de sevillanes, balls en línia, playback, també, doncs, la xeringada del cau que arribarà al centre de Pineda. Una activitat molt curiosa que fa molts anys que es fa per la Festa Major. Aquesta vegada, doncs, també amb animació infantil. Després, un vermut solidari. Divendres també podreu donar sang matí i tarda a l'Espai Sara Llorenç, participant en aquesta campanya especial de donació de sang, també de plasma. Ho ha explicat a Ràdio Pineda la tècnica de Salut de l'Ajuntament, Mar Latorre.
5: Aquest any, per Festa Major, demanem a tota la ciutadania de Pineda que sigui solidària i doni sang. Durant l'estiu, les reserves de sang i plasma baixen molt i hem de cobrir les necessitats entre tots i totes per a poder arribar a tothom. Us esperem. Festa Major, festa donant.
1: Aprofitant la campanya de donació de sang, també hi haurà, doncs, una crida a fer-se donant de mèdula òssia. Recordem, les persones donants de mèdula òssia poden donar vida a altres persones. Poden ser donants persones entre 18 i 40 anys i és un procés que no té dolor. I el divendres ja us avancem que hi haurà tota una tarda dedicada especialment a la canalla, amb un espai ampli d'activitats infantils amb circuit de karts, jocs gegants, un vaixell pirata, espai per a nadons, fotocols o maquillatge i molts tallers. Hi haurà també tallers dels geganters perquè us emporteu els gegants a casa, un taller de pintura i la novetat del memory de les gegants i també els fotocols. La tarda dedicada a la mainada començarà divendres a les 5 de la tarda. I arribarà també la cursa de trastos de Camp Morer a les 6 de la tarda, amb ballada de sardanes amb la copla La Juvenívola de Sabadell també a les 7. I recordem, a la nit, els Tapeo Sound System a la plaça Espanya i la Festa Jove Can Xaubet amb les caipirinyes i la senyora Rauxa. I ara us avancem, doncs, molt ràpidament també activitats ja del cap de setmana. Ho fem, doncs, de forma ràpida per destacar, per exemple, que és el dia gros, el dissabte, dia de Sant Joan Baptista, que concentra els actes més tradicionals. Un d'ells, justament, és aquesta competició, els tornejos d'escacs, que són històrics a Pineda.
6: Sí, realment hi ha molta gent, el lloc és privilegiat, a la plaça de Les Mèlies, vull dir, aquelles hores hi ha molt de trànsit de gent, hi ha molta gent que queda mirant, sobretot els nens petits, veient el ràpid que juguen, impressionen molt.
1: També hi haurà la correguda popular o el torneig de bàsquet 3x3 Memorial Miquel Castillo.
7: Hi haurà el 3x3 de Festa Major Memorial Miquel Castillo, i el diumenge, dia 30, organitzem un partit de veterans, que també us convidem a venir-lo a veure i passar-ho bé i riure una estona. I aquest any tornem a tenir barraques, per tant estarem a la Festa Jove totes tres nits.
1: I pel que fa al torneig de futbol sala, doncs, Premi Vila de Pineda de dissabte, organitzat pel Racing, doncs hi haurà també partits, en aquest cas contra el Montbui.
8: Ens enfrontarem al Montbui Futbol Sala, un club que porta dos ascensos consecutius i que la propera temporada serà equip de tercera divisió nacional, però en aquest cas del grup 2. Per nosaltres ens fa molta il·lusió haver pogut, doncs, instaurar un torneig durant la Festa Major. Esperem, doncs, això, que hi hagi una bona afluència de públic i amb moltes ganes de gaudir del partit.
1: L'acte central serà l'ofici solemne, recordem, serà el dia 29 a les 11 del matí a l'Església de Santa Maria. I la plaça de Catalunya serà l'escenari de les tradicionals danses de Pineda i també una ballada de sardanes amb la Copla Ciutat de Girona. Per cert, que els amics de la barca de vela llatina al Mamalló també recuperen la tradició de la subhasta de peix a l'antiga i també recordem que es fa la tirada a l'art a primera hora. De dissabte a la tarda destaquem la Diada Castellera de la Festa Major. Començarà a 6:15 a la plaça de Catalunya.
9: És una actuació que sempre és molt important per nosaltres. Arribem a un tram de temporada en què ja afrontem els nostres grans castells i, sempre que podem, ens agrada portar-los a plaça de Pineda i oferir una bona actuació. Per part nostra, intentarem portar a plaça com a mínim un castell de 7 i a partir d'aquí veure com es desenvolupa l'actuació i fins on podem arribar. Que la gent de Pineda i de tot el territori matosinyot s'animi a venir a fer pinya i a gaudir amb nosaltres d'una bona jornada castellera.
1: I sens dubte un altre moment destacat del dia 29, el dia gros de la Festa Major, és a la tarda. Arribarà la presentació oficial dels gegants de Pineda i la seva restauració integral, també la seva nova roba. Es podran descobrir per primer cop els nous vestits d'en Garau i de l'Armesenda. Tot això per celebrar 40 anys d'aquestes figures que són els símbols de la història, la identitat també de Pineda. Hi haurà la trobada de gegants ja a partir de les 6 de la tarda, amb colles arribades de tot arreu, també de Catalunya Nord, també de Navarra, una gran cercavila que aplegarà més de 40 figures de gegants i més de 30 gegantons que recorrerà als carrers del centre fins a la plaça de les Mèries. La presentació dels nous vestits dels gegants de Pineda serà l'acte central, serà a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Pere Pescador i també a la plaça del Mar. La mostra de ball serà a les 9 a la plaça de les Mèlies. També arriba aquest dia el sopars a la fresca i també la serenata amb l'orquestra Montgrins, orquestra Montgrins que també farà ball a la plaça d'Espanya i també la festa jove, com diem, a Can Xouet. I diumenge la jornada començarà amb activitats molt participatives, per exemple, la pedalada de la Festa Major.
10: Es poden observar les diferents masies que hi ha a la vall, com és ara Can Verd, Can Bufí, Can Pallofa, Can Marquès i també diferents monuments que hi ha, com és ara el Molí Fariner, el Pont del Diable i una mica més, amagat del camí, l'Aqüeducte Romà. Tot això està a prop del camí de la Riera per arribar a la zona del Pla de Cal Capità.
1: També hi haurà la tradicional sardinada a partir de les 9 del matí amb cantada de veneres i també la primera trobada de bèsties d'aigua amb la participació del drac degut de Pineda i altres figures.
11: Aquest diumenge 30 d'agost us esperem a la primera trobada de bèsties d'aigua. Podeu veure la plantada de les bèsties i a les 10:30 començarem la cercavila, que recorrerem el carrer Doctor Bartomeu, carrer de la Vila i arribarem fins a la plaça de l'Ajuntament, on acabarem amb una gran remullada final. La cercavila l'encapçalarà els petits musicai acompanyat del nostre drac dragut i tres bèsties més vingudes d'arreu de Catalunya. Per tancar la festa també comptarem amb els tabalers de mansuets de foc de Vilassar. Us esperem a tots, prepareu-vos per gaudir d'un matí ple de música, bèsties, festa i sobretot molta aigua. Us esperem.
1: I també destaquem doncs, el vermut popular d'Esquerra Republicana de diumenge, també la proclamació de l'Hereu, la Pudilla, l'Hereueta o la Pudilleta de Pineda. El diumenge a la tarda encara hi haurà El Encierro al carrer Major, Xocolatada Popular o el musical Notting Hill al Centre Cultural i Recreatiu. I per acabar, el concert amb la Xata a 7:45 a la plaça Espanya. I com és habitual, la cloenda de la Festa Major serà en aquest cas diumenge amb els focs a la platja de la Riera. Serà, com sempre, a 11:45 de la nit. Posarà el punt i final aquests 4 dies de celebració. Però són cal sumar-hi doncs, altres activitats, com per exemple el ral·li fotogràfic de la Festa Major.
12: Hi pot participar qualsevol persona que faci fotos, sigui amb la càmera que sigui, des d'un mòbil a una càmera professional. Com sempre, es presenten 3 temes i cada participant pot presentar una foto de cada tema. Us encoratgem a participar-hi, que de ben segur us ho passareu molt bé i, a més, podreu optar a un dels 4 premis que tenim preparats. Esperem les vostres fotos.
1: I recordeu que aquests dies també podeu visitar l'exposició 40 anys de la Tribala a l'aparador de Can Comas i els dies de Festa Major també podeu veure engalanat el carrer Major, també el recinte firal i atraccions del passeig marítim amb jornades inclusives i també promocions especials. Recordem, la promoció 2x1 a les atraccions és avui dimecres.

0: Bé, i a tot això volem saber, doncs, quin temps ens espera després de saber avui que l'Alt Maresme pateix un dels estius més calorosos de les últimes dècades. Passarà a la història com un dels més càlids que recorden. Informació que avui també us destaquem, com diem, a Ràdio Pineda. Però ara, sobretot, ens interessa saber quin temps tindrem aquestes properes jornades. Jordi, quin temps ens espera?
1: Avui el dia estarà enterbolit. Sí, és veritat que pot haver algunes clarianes de sol, però sempre amb núvols atípics a la mitjà que ens aniran acompanyant pràcticament tota la jornada. Temperatures molt suaus, malgrat els núvols. La mar, hi haurà lleugereta mar de fons, una mica ressaca d'ahir, però res a veure amb l'onatge d'ahir. Bé, demà som dijous. Demà dijous, inici de la festa major, tindrem núvols a tipus a la mitjà, fins i tot núvols baixos, matí, mig matí, migdia, i amb tendència que es vagi aclarir. I a partir doncs, de migdia tarda, en principi el sol és el que s'imposarà. Vents del sud a Garbí, reforçats a tot el litoral català. La mar, de nou, demà es pot tornar a agitar més. Potser l'onatge puja per sobre del metre d'alçada. Per tant, demà temps al bany. I amb temperatures, doncs, sense gaires canvis. Divendres, de nou, un dia que pot de nou enterbolir-se de núvols. Les temperatures molt suaus, càlides, amb vents en conjunt fluixos, no s'esperen precipitacions, i el cap de setmana doncs, hem d'esperar dies assolellats i quedaria un cap de setmana doncs, en principi esplèndid, 100% estiuenc, bona mar i calor intensa i xafogor també més que notable. No matter what, no matter what, you got

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-80-2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
2: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Notícies.
1: La vaga de la Brigada Municipal de Pineda suma avui la seva tercera jornada consecutiva. Avui, a més, s'ha fet un nou tall a la carretera N2, en aquest cas a Poble Nou, en el tercer dia de vaga. Segons els sindicats, el seguiment de les aturades continua sent total a la plantilla. De moment, les converses mantingudes entre els representants dels treballadors i l'Ajuntament no han permès desencallar el conflicte. En el marc d'aquestes mobilitzacions, els empleats han convocat algunes concentracions. Ahir, per exemple, els treballadors de la brigada van fer un tall a la carretera N2 al centre de Pineda. Avui, com diem, s'ha fet a Poble Nou. Els sindicats han explicat avui a Ràdio Pineda que la vaga acaba aquesta nit. Per tant, demà es farà recollida d'escombraries com una jornada ordinària, però han dit a la nostra emissora que no creuen que es pugui recollir tot, perquè el volum de brossa a tots els carrers és molt gran, l'acumulació de més de 3 dies. Han insistit en que no faran hores extres en cap cas. Dilluns s'ha convocat una nova assemblea a les 10 del matí a l'Ajuntament. Com us dèiem, aquests dies no s'ha recollit la brossa dels contenidors, només s'han fet les jornades mínimes establertes per llei. Tampoc no han fet tasques relacionades amb el manteniment d'espais verds, gestió del cementiri, ni tampoc suport logístic pels actes de la Festa Major, entre d'altres. Mentrestant, els butlletins informatius de Ràdio Pineda d'avui us expliquem que Pineda es prepara per començar demà la Festa Major. Seran 4 dies de festa, del 27 fins al 30. Arriba una programació variada, participativa, amb la implicació d'entitats locals i també amb algunes novetats. Tota la informació que us oferim en els diferents butlletins de Ràdio Pineda. I us recordem que avui és el dia del 2x1 a les atraccions de la fira. Avui dimecres, com diem, és la jornada 2x1. Això vol dir que és una jornada en què moltes famílies l'aprofiten per anar justament a la fira. A més, hi ha també la fira inclusiva, per tant, sense estímuls sonors ni tampoc visuals. Es fa de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Atraccions que funcionen sense música ni efectes lluminosos intensos. També us destaquem que avui torna a fer calor i l'Alt Maresme ha patit un dels estius més calorosos de tota la seva història. Segons dades del Servei Meteorològic del Consell Comarcal, s'ha viscut un estiu molt calorós des que hi ha registres oficials. Una situació que ha passat, per exemple, a Mataró, però també a Pineda, Calella, Sant Rosana, Malgrat o Palafolls. S'han experimentat jornades de calor molt intensa amb temperatures molt per sobre del que tocaria per l'època. Quan acabi l'estiu, serà hora de fer balanç d'aquesta situació. I una notícia curiosa. La matinada d'aquest proper dijous, el cel oferirà un nou espectacle. Hi haurà un eclipsi parcial de lluna visible també des de tot Catalunya. El fenomen començarà a 4:45 de la matinada i arribarà al seu punt màxim quan siguin les 6:10. El 96% de la lluna quedarà coberta per l'ombra de la Terra. I avui continua la calor, núvols baixos, avui també xafogó, bon temps amb alguns núvols i la mar una mica més tranquil·la. Per demà dijous, dia variable, tendència que es vagi aclarint, vent de garbí. Divendres també núvols, però en general bon temps i també el cap de setmana. S'espera bon temps i també jornades assolellades. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda
1: 94.6 FM. Energia positiva. 3,

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
4: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
5: 94.6 FM.
6: Energia positiva.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: Són les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
2: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
3: I els que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
2: Els colors de l'estiu
4: a Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.